Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: 360.
1: A Lloret de Mar incorporen aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat al municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones.
2: Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells en tornar a una guerra pitjor.
3: La part central, que era la passarel·la on estava Michael, es va desplomar.
4: Va col·lapsar.
3: Ell no va parar de cantar. O sigui, de seguida es va posar en peus i va continuar l'espectacle, però... Caram. Després del concert, que es va desmaiar al backstage, el van haver d'atendre, el van ingressar.
5: És un bombonet de programa, no? És un programa estar la música en català en un moment excepcional, brutal, que es gaudeix moltíssim de la música, i la combinació que es fa en el quilòmetre zero és genial. Combinar èxits clàssics, que podríem dir ja, de la història de la música en català, que s'han quedat dintre de la... s'han incorporat, no?, dintre de les nostres vides, amb cançons fresquíssimes que fan estiu.
3: I la gran revelació d'aquest 2026, que es diu En banda neon, doncs s'han reunit per fer una producció fresca, enganxosa, carregada d'energia, per cantar-la, per ballar-la, per convertir-la en la banda sonora dels dies més calorosos de l'any. I es diu... El ventilador és molt adient.
4: Home!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Matí 360.
1: A Lloret de Mar incorporen aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat al municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones.
2: Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells en tornar a una guerra pitjor.
3: La part central, que era la passarel·la on estava Michael, es va desplomar.
4: Va col·lapsar.
3: Ell no va parar de cantar. O sigui, de seguida es va posar en peus i va continuar l'espectacle, però després del concert que es va desmaiar al backstage, el van haver d'atendre, el van ingressar.
5: És un bombonet de programa, no? És un programa estar la música en català en un moment excepcional, brutal, que es gaudeix moltíssim de la música, i la combinació que es fa en el quilòmetre zero és genial. Combinar èxits clàssics, que podríem dir ja, de la història de la música en català, que s'han quedat dintre de la... s'han incorporat, no?, dintre de les nostres vides, amb cançons fresquíssimes que fan estiu.
3: I la gran revelació d'aquest 2026, que es diu En banda neon, doncs s'han reunit per fer una producció fresca, enganxosa, carregada d'energia, per cantar-la, per ballar-la, per convertir-la en la banda sonora dels dies més calorosos de l'any. I es diu... El ventilador és molt adient.
1: Home!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 p.m. a 1:00 p.m, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Givert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
3: A Lloret de Mar incorporen aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat al municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones.
4: Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Ormuz. Els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells en tornar a una guerra pitjor.
5: La part central, que era la passarel·la on estava Michael, es va desplomar.
6: Va col·lapsar.
5: Ell no va parar de cantar. O sigui, de seguida es va posar en peus i va continuar l'espectacle, però caram, després del concert que es va desmaiar al backstage, el van haver d'atendre, el van ingressar.
7: És un bombonet de programa, no? És un programa, està la música en català en un moment excepcional, brutal, que es gaudeix moltíssim de la música, i la combinació que es fa en el quilòmetre zero és genial. Combinar èxits clàssics, que podríem dir ja, de la història de la música en català, que s'han quedat dintre de la... s'han incorporat, no?, dintre de les nostres vides, amb cançons fresquíssimes que fan estiu.
5: I la gran revelació d'aquest 2026, que es diu En Banda Neon, doncs s'han reunit per fer una producció fresca, enganxosa, carregada d'energia, per cantar-la, per ballar-la, per convertir-la en la banda sonora dels dies més calorosos de l'any. I es diu... El ventilador és molt adient.
6: Home!
2: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe. Sempre al teu costat. Ràdio.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vital Dent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Matí 360.
1: A Lloret de Mar incorporen aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat al municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones.
2: Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Ormuz. Els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells en tornar a una guerra pitjor.
3: La part central, que era la passarel·la on estava Michael, es va desplomar.
4: Va col·lapsar.
3: Ell no va parar de cantar. O sigui, de seguida es va posar en peus i va continuar l'espectacle, però després del concert es va desmaiar al backstage, el van haver d'atendre, el van ingressar.
5: És un bombonet de programa, no? És un programa estar la música en català en un moment excepcional, brutal, que es gaudeix moltíssim de la música, i la combinació que es fa en el quilòmetre zero és genial. Combinar èxits clàssics, que podríem dir ja, de la història de la música en català, que s'han quedat dintre de la... s'han incorporat, no?, dintre de les nostres vides, amb cançons fresquíssimes que fan estiu.
3: I la gran revelació d'aquest 2026, que es diu En banda neon, doncs s'han reunit per fer una producció fresca, enganxosa, carregada d'energia, per cantar-la, per ballar-la, per convertir-la en la banda sonora dels dies més calorosos de l'any. I es diu... El ventilador és molt adient.
1: Home!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dimarts 30 de juny del 2026.

0: Lady Gaga amb Duetxi, amb aquest Runaway, una de les propostes, darreres propostes d'aquesta diva, de Lady Gaga. Què tal, com esteu? 8 matí, 3 minuts.
1: Matí 360.

Comencem el matí 360 d'aquest dimarts, al darrer del mes de juny, en aquesta setmana a cavall entre el juny i el juliol, i que marcadament ja, evidentment, estem enmig de... No enmig, sinó que estem dins de l'estiu. El que volia dir és que les temperatures continuen altes, tot i les tempestes d'ahir a la tarda, que en bona part de la selva interior van deixar tempestes fortes durant una bona estona i fins i tot pedregades a Santa Coloma de Farners. Ara us ho explicarem a les notícies. Però això no ha impedit que les temperatures continuïn sent altes. De fet, avui l'episodi es pot repetir a partir de migdia, quan els núvols han de tornar a créixer i poden tornar a deixar algunes tempestes. Temperatures que continuen, com dèiem, per la banda alta dels termòmetres. I nosaltres, que comencem el programa d'avui, tenim moltes qüestions per explicar-vos. Les seccions habituals, notícies, mobilitat, agenda, cop d'ull a les portades dels diaris. Avui també tenim la secció d'habitatge amb Serres Immobiliàries, amb en Josep Serra, a partir d'un quart de 10 del matí, aproximadament, i el viatge en el temps musical amb la Montse Rico per saber què passava en el món de la música ara fa uns quants anys. Tot plegat amb bona música, amb la millor música, al 100.3 i 96.2 de la FM, a Ràdio Marina, i també a marina360.cat. Som la Montse Rico, la Isabel González, el Daniel Mateu i qui us parla, un servidor, Josep Lluís Vidal. Un plaer, com sempre, acompanyar-vos a primera hora del matí. Anem tot seguit amb les notícies. I ara us ho explicàvem, ho comentàvem. Les fortes tempestes d'aquest dilluns a la selva van obligar a desviar fins a l'aeroport del Prat dos vols de Ryanair que tenien previst aterrar a la terminal de Vilobí d'Onyar. Els avions procedien de Brussel·les, Charleroi i de Leeds. El temporal va descarregar amb especial intensitat a Santa Coloma de Farners, on es van registrar fins a 70 litres per metre quadrat i també pedregades. Els bombers van fer una quinzena de sortides, principalment per inundacions, i no hi va haver ferits. Més qüestions. Encara a la selva interior, un home de 46 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest dilluns al matí en una sortida de via a la C-63, a l'alçada de Brunyola, per causes que encara s'investiguen. El turisme que conduïa ha sortit a la carretera. La víctima era l'únic ocupant del vehicle. Els serveis d'emergència hi han mobilitzat efectius dels Mossos d'Esquadra, dels bombers i del Servei d'Emergències Mèdiques. L'accident ha provocat retencions un quilòmetre en tots dos sentits de la marxa. I Hostalric rebrà 400.000 euros de la Generalitat per substituir la gespa del camp de futbol, mentre que Blanes tindrà garantida la reforma integral de l'estació d'autobusos en els pròxims pressupostos, tot i que aquest 2026 encara no hi ha una partida assignada. Aquestes actuacions formen part de les inversions nominatives incorporades als pressupostos de la Generalitat arran de l'acord entre el PSC, Comuns i Esquerra. En total, els comptes destinen 12,6 milions d'euros a una trentena de municipis gironins per finançar projectes concrets. En aquest assumpte, Junts ha presentat 164 esmenes als pressupostos de la Generalitat per a les comarques gironines. Entre les propostes, el partit planteja destinar recursos a la reforma del Teatre Catalunya de Santa Coloma de Farners. La formació també reclama més inversions en infraestructures, educació i sanitat arreu de la demarcació, i considera que els comptes del govern no donen resposta a les necessitats de les comarques gironines. 8:07 del matí.

0: Una investigació impulsada per l'entitat Plural s'ha identificat una vintena de persones processades per la seva homosexualitat a Lloret de Mar durant el franquisme. La recerca, liderada per Lourdes Mas Mitjà, ha localitzat expedients vinculats al que es coneixia com la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social i a la Llei de Vagos i Maleantes. Segons els investigadors, molts dels condemnats eren joves que havien arribat a Lloret per treballar en el sector turístic i complien penes de presó d'entre 4 i 6 mesos. Escoltem la investigadora Lourdes Mas Mitjà.
1: Molts no vivien allà, només hi anaven per feina, per exemple, o hi venien a treballar temporalment. I hi ha algun cas que sí, que són autòctons d'allà, però la majoria eren, diguéssim, joves, sobretot nois joves que venien del sud per buscar feina i també per buscar, evidentment, una vida sexual, no? Una mica més de llibertat, no? D'on provenien ells, bàsicament. I entre uns, clar, uns ho deien els altres i llavors anava allà. És per oportunitat de feina i, a més també, pues, per una mica de trobar la seva llibertat, no? Tot i la prohibició i la llei, no?
0: Coincidint amb aquesta investigació, el Museu del Mar acull una exposició sobre la història del col·lectiu LGTBIQ+, al municipi durant els darrers 60 anys. I la Sala Mozart de Calella acollirà el pròxim 5 de juliol la preestrena privada del curtmetratge Memory Hit, una producció de Common Films i Aerofilms rodada íntegrament al Maresme. L'acte reunirà bona part de l'equip artístic i tècnic del projecte i servirà per presentar oficialment el curt abans que iniciï el seu recorregut per festivals i mostres cinematogràfiques. La preestrena serà d'accés restringit a les persones que han participat en la producció. Vuit i nou minuts al matí, fem un cop d'ull a la informació d'àmbit general. El govern espanyol reduirà de manera progressiva les ajudes als carburants. El Consell de Ministres ha aprovat un decret que manté la majoria de mesures fiscals adoptades per la crisi a l'Orient Mitjà, però que preveu retirar gradualment la bonificació dels combustibles. L'ajuda serà de 15 cèntims per litre al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. Al mateix temps, es recuperarà el tipus general del 21% d'IVA. El decret preveu reactivar les ajudes si els preus internacionals del petroli i del gas tornen a augmentar de manera significativa. I un estudi de la New Economics Foundation, encarregat per l'organització Transport and Environment, calcula que el creixement del turisme aeri podria encarir els lloguers a Espanya entre 160 i 220 euros anuals d'aquí al 2031. L'informe sosté que l'augment de l'arribada de turistes en avió incrementa la pressió sobre el mercat de l'habitatge, especialment en països amb una forta dependència del turisme, com per exemple Espanya. També alerta que l'impacte afectaria sobretot les llars amb menys ingressos i que aquest creixement no es tradueix necessàriament en millors salaris al sector turístic. Acabarem el bloc de notícies amb la informació del temps per avui dimarts. Una previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que avui s'espera ambient ensolellat fins al migdia. A partir de les hores creixeran nuvolades que poden arribar a portar tempestes que, a més, poden ser localment intenses. Temperatures màximes que continuen per la banda alta dels termòmetres, entre els 31 graus a la costa i els 34 a les poblacions interior. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, també cada hora als serveis informatius de Ràdio Marina i als nostres canals de Telegram i WhatsApp. 8 i 11 minuts, fem un cop d'ull a la mobilitat.

Mobilitat com cada dia intensa aquesta hora del matí, a la G600 carretera de Blanes a Tordera, també en alguns punts de la Nacional 2 al seu pas per l'Alt Maresme. Hem de destacar, per altra banda, en vies ràpides, si anem cap al sud del Maresme. De fet, ja amb el limítrof, amb el límit, millor dit, amb el barcelonès, a Badalona concretament, tenim a la C31 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona, en sentit sud. També els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona són, en aquesta hora, com cada dia laborable, complicats des de la Selva i el Maresme a les rondes i també al nus de la Trinitat. I pel que fa al servei de Rodalies, la línia RG1 entre Portbou i Maçanet-Massanes es presta amb servei ferroviari, però entre Maçanet-Massanes i l'Hospitalet el servei ferroviari es fa amb els combois i horaris de la línia R1. Dos minuts i mig i un quart de nou del matí. Som dimarts 30 de juny del 2026. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Va ser un èxit a l'estiu de l'any 2015. Ja fa més de 10 anys que triomfava aquest tema de Gangs, This Girl. 8 del matí, 18 minuts. Anem amb l'agenda d'activitats a fer un cop d'ull a algunes de les propostes de l'agenda per als pròxims dies. A Blanes tenim el proper dissabte un concert d'estiu al Santuari del Vilar. Serà a partir de 8:45 del vespre amb Agnès Alguero i també Albert Oliva. Demà dimecres a Lloret, Cinema La Fresca, a partir de 10:00 del vespre. I també hi ha l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera. Està ubicada a la Masia de Can Saragossa i avui és el darrer dia per poder-la visitar. A Tossa de Mar, fins al dia 2, celebren la Festa Major d'Estiu de Sant Pere, amb diverses activitats. I fins al dia 3 de juliol, a Calella, encara hi ha el Calella Folk Festival, amb concerts a la plaça de l'Ajuntament i també a la plaça de l'Església. A més, a Calella continua el NEC, el Festival Nits d'Estiu, aquest proper divendres, dia 3, concert de Pastora, i el 4, el dissabte, ABBA, The New Experience. A Pineda ja ha començat també la segona edició de l'Estiueja't, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost amb un total de 31 espectacles de diferents disciplines. I a Tordera comencen les nits d'estiu al Casal de Joves el dimarts, avui dimarts, amb monòleg d'Albert Boira a partir de 8:00 del vespre. També destaquem a Santa Coloma de Farners, que comencen els dimecres a la fresca, tots els dimecres de juliol i agost a la plaça de Farners, amb actuacions a partir de 11:15 de la nit. I a Hostalric també celebren el proper cap de setmana la seva festa major, del 2 al 6 de juliol. Vuit del matí, gairebé 20 minuts, arriben a l'antena de Ràdio Marina, els Doctor Prats.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir. Encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil. En menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
5: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
6: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

a referència versionant aquest clàssic de Bonnie Tyler, David Guetta li ha posat el nom Together, que va fer l'any passat amb la col·laboració d'Ivazion. Passa un minut de 2:15, arriba Juan Magán, Búhos, al món de veritat.

0: de veritat.
1: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Obrim els diaris d'aquest dimarts 30 de juny amb l'Isabel González. Isabel, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon dimarts, darrer dia del mes de juny i, per tant, darrera visita del mes de juny que fem al quiosc per conèixer quines són les notícies més destacades que podem trobar en les diferents portades dels diaris. Comencem i ho fem amb el diari de Girona, on hi llegim titulars com, per exemple, que reclamen fer arribar l'ample de via europeu fins a Portbou. El lobby Ferrmed ho considera, diuen, una proposta de mínims per evitar el col·lapse del corredor mediterrani. I també en portada, l'anuari de l'educació confirma un rendiment general mediocre. Passem a la portada del Punt Avui. El tema del dia del diari diu: la potència davant del mirall. Els Estats Units arriben als 250 anys amb la seva hegemonia en disputa i afeblits per la polarització interna. I també en portada una entrevista: ser pobre no és un delicte, però es castiga qui n'és. Ho diu Míriam Dabubandi, periodista i escriptora. Passem ara a la portada de La Vanguardia, un dels temes principals del diari diu: Feijóo acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei de nets. El PP considera que el govern atorga la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats per afavorir el PSOE. I també, en clau internacional, el Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna per abús sexual a Trump. Anem cap al periòdico i la seva portada. Tarragona, escriuen, vol atraure el turisme de creuers de Barcelona. Una doble inversió pública i privada per valor de 75 milions d'euros permetrà descarbonitzar la infraestructura. I també decau l'esperança de trobar supervivents a Venezuela després d'una rèplica sísmica. Acabem amb la portada del diari Ara. En fotografia inclosa, el grec s'inaugura amb un retorn als orígens. I, a més, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. Aquests doncs són alguns dels titulars més destacats que trobem en les diferents portades dels diaris d'avui, dimarts 30 de juny.
1: Gràcies, fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.
1: En 6 minuts seran 3:15 del matí d'aquest dimarts 30 de juny.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
3: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Matí 360. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mica, Grace Kelly, un tema que coneixíem l'any 2005.
1: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
0: 11 minuts i les 9, arriba la fantàstica veu única i irrepetible de Tina Turner, The Best.

0: Què podem dir que no sapiguem de Tina Turner? Mirin, doncs, que la trobem a faltar. De Bes, a 7 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. I és moment de la darrera col·laboració de la temporada d'en Joan Ferrer, d'aquest espai d'opinió d'en Joan Ferrer. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia. L'any vinent, per aquestes dates, ja tindrem els nous ajuntaments. Les eleccions estan previstes pel 23 de maig, un diumenge, i la constitució dels plenaris, 3 setmanes després, un dissabte al migdia. Uns partits ja fa temps que treballen en l'elecció del candidat i també en la confecció del programa. D'altres ho faran les properes setmanes o mesos. Fa uns anys, l'elecció del cap de llista era un tema clau perquè la gent votava les persones molt més que les sigles dels partits. Ara les coses en algunes formacions han canviat. Partits de recent creació o que estan molt arrelades només en zones determinades presenten candidats que en molts casos no viuen ni al municipi amb l'objectiu de sumar vots pel Consell Comarcal, la Diputació i, si l'acollida és bona, tenir un representant municipal. Quan es facin els programes, seria bo quantificar les despeses en inversions que es plantegen. Si un municipi, per exemple, disposa de 5 milions cada any per inversions, no es poden anunciar obres valorades en 100 o 200 milions en 4 exercicis, perquè només n'hi haurà 20 i alguna subvenció que es pugui aconseguir. Fa 3 anys hi va haver un gran nombre de candidatures, moltes en format agrupació d'electors. En alguns municipis, més de 10, 12 i fins i tot 14 candidatures. Això vol dir plenaris amb 6, 7 o 8 formacions i plens que saps quan comencen, però no quan acaben. Les majories absolutes ja han passat a millor vida. Per tant, caldrà molt diàleg i moltes ganes d'arribar a acords. Al final, si el poble avança, tothom hi guanya, encara que moltes vegades sembla que es busqui tot el contrari. Criticar és molt fàcil, tirar projectes endavant és molt complicat a nivell polític, però també tècnic i econòmic. Pels electors, és molt fàcil dir que tots parlen molt i després no fan res. Per tant, seria bo analitzar candidats i propostes i després anar a votar. Quanta gent sempre es queixa i el dia de les votacions ni s'acosta al col·legi electoral. El futur és cosa de tots, no ho oblidem. De moment, bon estiu. Seran uns mesos de forta calor. Cada any, una mica més, i cal prendre precaucions. I per acabar, un record pels que treballen perquè la majoria pugui fer vacances.
0: Gràcies, Joan. Fins aviat. Tenim 4 minuts per repassar l'estat de la mobilitat i també les principals notícies de les darreres hores. Pel que fa a la mobilitat en vehicle privat, a Badalona continua la retenció al tram final de l'autopista del Maresme, C31, 2 quilòmetres de circulació amb retencions a banda de les rondes a Barcelona i també al nus de la Trinitat. I pel que fa a Rodalí,

0: previst aterrar a la terminal de Vilobí d'Onyar. Els avions procedien de Brussel·les, Charleroi i de Leeds. El temporal va descarregar amb especial intensitat a Santa Coloma de Farners, on es van registrar fins a 70 litres per metre quadrat i també pedregades. Els bombers van fer una quinzena de sortides, principalment per inundacions i sense ferits. I un home de 46 anys i de nacionalitat francesa ha mort aquest dilluns al matí en una sortida de via a la C63 a l'alçada de Brunyola. Per causes que encara s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la carretera. L'únic que ocupen del vehicle era la víctima, aquest home de 46 anys i de nacionalitat francesa. Els serveis d'emergència hi han mobilitzat efectius, els Mossos, els bombers i el SEM. L'accident ha provocat retencions d'un quilòmetre en tots dos sentits de la marxa. Més qüestions. Hostalric rebrà 400.000 euros de la Generalitat per substituir la gespa del camp de futbol, mentre que Blanes tindrà garantida la reforma integral de l'estació d'autobusos en els pròxims pressupostos, tot i que aquest 2026 encara no hi hagi una partida assignada. Aquestes actuacions formen part de les inversions nominatives incorporades als pressupostos de la Generalitat arran de l'acord entre el PSC, els Comuns i Esquerra. En total, els comptes destinen 12,6 milions d'euros a una trentena de municipis gironins per finançar projectes concrets. I una investigació impulsada per l'entitat Plural s'ha identificat una vintena de persones processades per la seva homosexualitat a Lloret de Mar durant el franquisme. La recerca, liderada per Lourdes Mas Mitjà, ha localitzat expedients vinculats a la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social i a la Llei de Vagos i Maleantes. Segons els investigadors, molts dels condemnats eren joves que havien arribat a Lloret per treballar en el sector turístic i complien penes de presó d'entre 4 i 6 mesos. Escoltem la investigadora Lourdes Mas Mitjà.
1: Molts no vivien allà, només hi anaven per feina, per exemple, o hi venien a treballar temporalment. Hi ha algun cas que sí, que són autòctons d'allà, però la majoria eren, diguéssim, joves, sobretot nois joves que venien del sud per buscar feina i també per buscar, evidentment, una vida sexual, no? Una mica més de llibertat, no? D'on provenien ells, bàsicament. I entre uns, clar, uns ho deien els altres i llavors anaven allà. És per oportunitat de feina i, a més també, per una mica de trobar la seva llibertat, no? Tot i la prohibició i la llei, no?
0: Coincidint amb aquesta investigació, el Museu del Mar acull una exposició sobre la història del col·lectiu LGTBIQ+, al municipi de Lloret de Mar durant els darrers 60 anys. De l'àmbit general, un apunt, el govern espanyol reduirà de manera progressiva les ajudes als carburants. El Consell de Ministres ha aprovat un decret que manté la majoria de mesures fiscals adoptades per la crisi a l'Orient Mitjà, però que preveu retirar gradualment la bonificació dels combustibles. L'ajuda serà de 15 cèntims per litre al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre abans de desaparèixer a l'octubre. Al mateix temps, és recuperarà el tipus general del 21% d'IVA. El decret preveu reactivar les ajudes si els preus internacionals del petroli i del gas tornen a augmentar de manera significativa. Acabem amb el temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts s'espera ambient assolellat fins a migdia. A partir d'aleshores, nuvolades que aniran creixent i poden portar tempestes que poden ser localment intenses. Temperatures entre 31 i 34 graus a les hores centrals del dia.
2: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
3: Ràdio Marina.
2: Són les

0: Montse Rico, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. I em quedo més tranquil·la, perquè si avui les temperatures només arriben als 34 graus, estem bé.
0: Bueno, sí.
1: Sort que diuen els homes del temps que avui es normalitzen i que comencen a normalitzar-se i que d'aquí el dijous entrarem amb les temperatures adients a un inici del mes de juliol. Ja em diran quines són, perquè 34 graus a l'inici del mes de juliol, què vols que et digui? En fi, es nota que ho porto malament ja? Ja estic somiant amb el fred i amb l'hivern?
0: Jo, mira, ahir vaig tenir un petit oasi, una petita treva, perquè no sé si has vist les notícies de les últimes hores, ahir a la Selva Interior va descarregar un xàfec, però important, va deixar 80 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners. De fet, fins i tot alguns vols de

0: de l'aeroport de Girona Costa Brava, es van haver de desviar a l'aeroport de Barcelona per la tempesta, va caure pedra. Les temperatures, jo és que estava per la zona ahir a la tarda.
1: Van baixar o van quedar igual?
0: No, van baixar en picat, 20 graus. Ahir a la tarda, a les 5 de la tarda, 20 graus.
1: Tenies que haver avisat, que hauria vingut.
0: Va durar poc. A dos quarts de 6 ja teníem un altre cop 30 graus.
1: Vaja, és que veus, són... És que no. Són aquests petits, tu has dit, petits oasis, però és un KitKat d'aquells, és un parèntesi tan curt que quasi no el podem ni gaudir.
0: I te diré una cosa, aquesta nit ha fet més calor que la nit
1: horrible, anterior. Horrible. Jo porto quatre nits. La veritat és que ho portava bastant bé, però porto 3 o 4 nits.
0: És que ara ja és allò de llueve sobre mojado.
1: Allò de les noches torrides, home, si són literals i en un altre àmbit, d'acord, però si és només amb tema calor...
0: Ho has dit tu, jo no dic res.
1: En fi, va, avui és dia 30, avui tanquem el mes, avui li posem ja la cirereta al pastís, demà comença el mes de juliol, i avui és el Dia Internacional de les Xarxes Socials, cosa que jo no sabia.
0: Sí,
1: es veu que des del 2010 es celebra, qui ho sàpiga, aquest dia internacional.
0: Els community managers, no?
1: Sí, suposo que sí. O aquells que estiguin tot el sant dia connectats i valorin el fet aquest de les xarxes i aquestes històries.
0: Jo crec que poca gent sap que avui és el Dia Internacional de les Xarxes.
1: Jo ho he sabut perquè m'informen de coses. El meu mòbil va despatxant notícies i he pensat, ai, mira, doncs sí. Avui comentarem que va ser això. Precisament la iniciativa d'aquest va ser la iniciativa d'aquest d'instaurar aquest 30 de juny com a Dia Internacional de les Xarxes Socials va ser per iniciativa d'un portal de notícies de tecnologia que es diu Mashable, no sé si a tot sona. I es van començar a celebrar, entre cometes, a partir del 2010, o sigui, ja portem 16 anys, no és allò de que s'hagi instaurat fa 3 minuts, no. Ja portem 16 anys que el 30 de juny és el Dia Internacional de les Xarxes.
0: Saps què passa? Que amb això dels dies internacionals o dies mundials, digue-li com vulguis, 34, que per mi sí que són molt destacats, jo què sé, el Dia Mundial contra el càncer, el Dia Mundial contra la SIDA, coses així molt destacades.
1: Sí, el Dia de la Dona.
0: Hi ha coses que... dates molt marcades. Però tret d'aquests, és que n'hi ha tants, hi ha absolutament de tot. Hi ha el Dia Internacional de la Croqueta, per exemple, o de la patata fregida.
1: Perdona, el Dia Internacional de la Croqueta hauria de festejar-se a nivell mundial.
0: No? Festivacional.
1: Això hauria de ser una festa global. Perdona, qui va inventar la croqueta, de veritat, incloem, per mi es mereix al cel.
0: Vale, incloem en el pas el Dia Mundial de
1: sí,
0: la Croqueta.
1: Sí, si us plau.
0: Tret d'aquests i del Dia Mundial de la Croqueta, la resta ja no tenen cap valor perquè hi ha Dia Mundial per tot.
1: Sí, per les xancletes, la boina
0: i el de la ràdio. El Dia Mundial de la Ràdio també s'ha de respectar.
1: Aquest el celebrem, el recordem, a més, doncs, des de ja fa bastants anys, uns quants dies abans, anem allò connectant amb la gent perquè recordi que és el Dia Internacional de la Ràdio. Carai, que s'ha de reivindicar. Avui és també aniversari, és el 50 aniversari del Grec, que mira, que ahir va aixecar persiana, o sigui, podríem dir que el taló es va obrir, I que deixa anar una altra alternativa cultural per totes aquestes properes nits de calor i de mosquits. A més, una mica també de cultura, que sempre va bé. I avui també es posen a la venda les entrades que seran, no per ara, però sí per la gira de concerts que comença al febrer del 2027 a uns veterans que es diuen Fito i Fitipaldis. Ja ho he dit tot.
0: Avui hem xerrat molt, Portem 6 minuts xerrant.
1: Doncs vinga.
0: La casa por el tejado, no?
1: Vinga.
0: Apa.

0: L'actualitat del sector immobiliari amb Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
1: Seguim al Matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dimarts i com cada dimarts anem a parlar d'habitatge, anem a parlar de vivenda amb en Josep Serra de Serres Immobiliàries de Santa Susana. Josep, bon dia.
2: Hola, gràcies. Encantat de ser aquí amb tots vosaltres una altra vegada.
1: Amb en Josep parlem cada setmana d'habitatge intentant resoldre els vostres dubtes i consultes. Un espai que podeu seguir a través de diversos canals com són la ràdio, el podcast i també les xarxes socials. Abordem el tema d'avui. Parlem dels terminis per finalitzar un contracte de lloguer. Josep, pot el propietari recuperar l'habitatge abans que finalitzi un contracte?
2: Sí, però només en determinats supòsits. La normativa permet que un propietari recuperi l'habitatge abans de que finalitzi el contracte si el necessita per viure ell mateix o un familiar directe. Però ha de complir uns requisits molt concrets. No és una decisió discrecional, la necessitat ha de ser real, ha d'estar prevista en el contracte i s'ha de comunicar a l'inquilí amb l'antelació que marca la llei. Per tant, la nova normativa protegeix l'estabilitat de l'arrendatari, però també preveu situacions excepcionals per al propietari.
1: Mm-hmm. I al contrari, l'inquilí pot marxar abans? Hi ha un temps mínim que seria l'habitatge?
2: Sí, la llei permet que l'inquilí pugui desistir del contracte abans de la seva finalització. En general, ho pot fer un cop han passat 6 mesos des de la signatura del contracte i comunicant-ho al propietari almenys amb 30 dies d'antelació. Ara bé, cal revisar sempre el contracte perquè pot preveure alguna indemnització a favor del propietari si la sortida és anticipada.
1: Entesos. Doncs si voleu us podem resoldre els vostres dubtes sobre aquest o altre tema relacionat amb l'habitatge. Ens podeu enviar la vostra pregunta al WhatsApp de Ràdio Marina al 972-33-4500 o també al correu electrònic info@radiomarina.com. Josep, a Serres Immobiliàries acompanyeu sempre els venedors i compradors, els assessoreu sempre de la mà de professionals.
2: Sí, exactament. A Serres Immobiliàries no només ens agrada unir compradors i venedors al moment de la venda, sinó que ens agrada acompanyar-los durant tot el procés per comprar i vendre aquest immoble, sigui més senzill i més segur per tothom.
1: Uh-huh. I on us podem trobar física i online?
2: Molt senzill, Josep Lluís. Estem a prop de tots vosaltres, a la carretera Nacional 2, a Santa Susana, just en el centre comercial Carrefour d'aquesta mateixa població, i inclús per donar un millor servei als nostres clients tenim obert tots els dies de la setmana, inclosos festius.
1: I a les xarxes socials també hi sou presents, eh?
2: I tant. Ens poden trobar cercant a Google, buscant serres.com o Serres Immobiliàries a Santa Susana. Ens trobaran amb molta facilitat.
1: Perfecte, Josep. Gràcies. Fins la setmana vinent.
2: Gràcies a vosaltres. Fins la propera setmana.
0: Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
0: Matí 360.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Encara no te n'has assabentat? Amb Minva Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros! Aquest mes, si compres a Minva, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Minva Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a minva.net.
3: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
4: Minva
5: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
6: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
7: Matí 360.
8: Aquesta música sonarà divendres en un festival que s'inaugura amb la veu de Bryan Adams. Demà en parlarem, sobre el tema. Estem parlant del festival de Cap Roig. Aquest divendres i amb les entrades exaurides. Ei, i a quins preus, Perquè he estat mirant els preus i no estaven allò ajustats a la butxaca de tothom, Doncs entrades exaurides, tot un èxit per aquest concert dedicat a una de les grans figures del rock, Bryan Adams, divendres, als Jardins de Cap Roig.
9: Aquest home que cantava amb Melanie C, no? Jo el vaig veure, aquest home cantant aquesta cançó, ara fa bastants anys, al Palau Olímpic de Badalona, i quan va tocar aquesta cançó, va agafar la noia del públic.
8: Ah, sí?
9: Sí.
8: Com va fer Bruce?
9: Jo crec que estava preparat, Perquè clar, la noia... És que se sabia
8: absolutament... Se sabia tot el show i clar.
9: Però va quedar molt bé.
8: Mira, en el DeLorean, no sé si avui o demà parlarem precisament del fet aquest de Bruce quan va agafar una noia del públic. En parlarem d'aquesta història perquè coincideix, És una d'aquestes dates, un d'aquests dies.

0: No sé si ho sabies, però aquest home, per la seva contribució a la cultura, va ser nomenat Companion of the Order of Canada, un dels màxims honors civils del país. Doncs sí.
1: A on?
0: Brian, a Canadà.
1: Ah, de Canadà.
0: Clar, clar, clar, clar. Doncs bé, aquest concert que farà el Cap Roig serà en un format més íntim. Només estarà acompanyat per un piano i per una guitarra, o sigui que sonaran temes com Summer of 69 o Everything I Do, aquella famosa, famosíssima balada, però doncs amb una dimensió una miqueta més propera. Pot ser molt interessant, la veritat.
1: Home, doncs sí, un concert com a mínim diferent de Brian Adams, està clar. El que va reunir també una multitud va ser aquest home a l'estadi de l'Espanyol aquest dissabte a Barcelona. Crec que era, no sé si van ser 40.000 persones o una cosa així.
0: Home, estem parlant d'un pes pesant, de la música espanyola. Estem parlant d'aquest Alejandro Sanz, que a més ho ha petat amb aquest darrer disc, en el que ha guanyat dos Grammys Latinos, o sigui, està
1: fet,
0: en un bon moment,
1: Continua sent l'artista espanyola amb més Grammys Latinos, no? O l'artista global amb més Grammys Latinos, no?
0: De moment,
1: encara
0: sí.
1: Encara continua tenint aquest títol,
0: Fins que li prengui la Rosalía.
1: No. Tiempo al tiempo, no?
0: Hòstia,
1: ara, s'aporten, quan s'aporten? 30 anys s'aporten?
0: Sí, ben bé.
1: Tranquil·lament, no?
0: Ben bé.

0: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
1: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Pugem al DeLorean.
1: Ja sabem com funciona, no ens bellugarem d'aquí si no fem el ritual diari. Posar a la pantalla la data d'avui, 30 de juny. Preparat per viatjar a DeLorean? Nosaltres sí, va. Som-hi, perquè avui comencem amb una curiositat. Som el 30 de juny de l'any 1977, un dia especial per la indústria del còmic. Perquè tal dia com avui, Marvel Comics va publicar un còmic basat en la banda nord-americana Kiss. Però aquesta no és la notícia. La notícia o l'excentricitat, segons tu miris. Ara t'ho explico. La sang de tot i cada un dels components de Kiss va ser extreta per una infermera titulada davant d'un notari públic que va certificar que era així. I què es va fer amb aquesta sang? Doncs es va abocar al dipòsit de tinta vermella que es va fer servir per imprimir el còmic. Això va passar a la planta Marvel's Borden Inc. a Deep View a Nova York. O sigui que els més friquis...
2: Però el notari que va certificar, que la infermera era titulada...
1: O... Que la infermera era titulada i que s'estava fent allò que estaven explicant que farien, que era extreure la sang, abocar-la a la tinta vermella i a l'hora d'imprimir els còmics, el vermell dels còmics portava una miqueta de l'ADN dels Kiss. O sigui, era com un ingredient afegit, saps? Allà està el notari per certificar que això era així.
2: Que friquis. O sigui,
1: clar. O sigui, els més friquis, dels còmics de Marvel en general, sinó dels còmics de Marvel de Kiss en particular, podien estar contents perquè a l'hora d'estar agafant, d'estar llegint, passant les pàgines del còmic de Kiss, estaven tocant una mica de Kiss, una mica de la seva sang. És heavy, eh? Aquesta és bona.
2: Mare de Déu.
1: Sí, mira, escolta... La devoció i el fenomen fan té aquestes coses.
2: Ja, sense acollir un exemple, però no ho diré.
1: Mira, de rock continua la cosa, va.

0: És curiós perquè fa pocs minuts estàvem parlant d'una circumstància de la que parlem, no recordava si parlaríem avui o demà. Doncs mira, parlem avui, però això una miqueta més tard. El boss ho havia aconseguit, era un 30 de juny de l'any 1984, que el tema Dancing in the Dark de Bruce Springsteen quasi encapçalava la Billboard Hot 100 dels Estats Units. Dient quasi perquè situava per primera vegada, no el número 1, però sí el número 2 de la llista. Això passava doncs des del seu setè àlbum Born in the USA. El videoclip es va enregistrar en un directe al St. Paul Civic Center, a St. Paul, a Minnesota. Tots recordarem la imatge d'aquell concert perquè es veu a un Bruce Springsteen traient del públic a ballar amb ell a l'escenari a una noia així molt bufona, un adolescent. Tot semblava un gest espontani, i potser sí que va ser-ho, però sospitem que podia ser també una maniobra publicitària, perquè què va passar amb aquella noia uns anys més tard? Doncs que es va fer famosa, no, el següent. Aquesta jove seria una de les protagonistes de la sèrie entre les sèries. La noia es deia Courtney Cox. Durant 10 anys, del 1994 al 2004, aquesta inolvidable noia es va anomenar, es va dir Mònica. Era la Mònica Geller de Friends.
1: Home, potser li va servir de trampolí, no?
0: Potser li va servir de trampolí. Ei, no posarem la mà al foc. Però quines són aquelles petites casualitats que dius, ui, aquesta cara és molt joveneta, però em sona, amplies. La Mònica Geller.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
5: La Masia Tordera.
6: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: Ja tenim cançó, rotllo, ja tenim cançó de l'estiu.
1: Mira, ahir m'ho preguntaven, dic, quina és per tu la cançó de l'estiu? Mira, jo crec que ja fa temps que això de la cançó de l'estiu és una cosa una mica caduca, però hi ha cançons que marquen una mica el ritme encara.
0: Sí, aquesta del ventilador serà, sens dubte, una de les que ho petaran. De fet, ja ho estan fent, eh? I és que sí, és que tenen molt, molt de rotllo. Però mira, mira, mira els Banda Neón, que bé que s'ho munten, eh?
1: Sí.
0: La veritat és que cada vegada millor, no són els únics, eh? Perquè en aquesta cançó estan en col·laboració, veritat?
1: Sí, amb Mon DJ i amb Buos. Aquest trio que ho està petant, si em permeteu l'expressió.
0: Sí, sí, sí.
1: I el ventilador que també sortirà...
0: Volant.
1: Volant, ara aquesta calor. Ai, va, marxem. Marxem i, a més a més, crec que amb un... bueno, no, ja t'ho dic ara, amb una cançó que no seran ells els que actuaran.
0: Home, no, és que si fossin ells ja, mare meva. És un tribut, és un tribut. És un tribut perquè, com tots sabeu, el meu poble, Calella, s'està celebrant des del 26 de juny fins al 29 d'agost al festival Nits d'Estiu, NEC.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un home de 46 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest dilluns al matí en una sortida de via a la C63 a Brunyola, a la comarca de la Selva, per causes que encara s'investiguen. El turisme que conduïa ha sortit de la carretera. La víctima era l'únic ocupant del vehicle. Els serveis d'emergència i han mobilitzat efectius als Mossos d'Esquadra, els bombers i també el SEM. L'accident ha provocat retencions d'un quilòmetre en tots dos sentits de la marxa. Amb aquesta víctima ja són 66 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Hostalric rebrà 400.000 euros de la Generalitat per substituir la gespa del camp de futbol, mentre que Blanes tindrà garantida la reforma integral de l'estació d'autobusos en els pròxims pressupostos, tot i que aquest 2026 encara no hi hagi una partida assignada. Aquestes actuacions formen part de les inversions nominatives incorporades als pressupostos de la Generalitat arran de l'acord entre el PSC, els Comuns i Esquerra. En total, els comptes destinen 12,6 milions d'euros a una trentena de municipis gironins per finançar projectes concrets. I en clau general destaquem que el govern espanyol reduirà de manera progressiva les ajudes als carburants. El Consell de Ministres ha aprovat un decret que manté la majoria de mesures fiscals adoptades per la crisi de l'Orient Mitjà, però que preveu retirar gradualment la bonificació dels combustibles. L'ajuda serà de 15 cèntims per litre al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre abans de desaparèixer el mes d'octubre. Al mateix temps es recuperarà el tipus general del 21% IVA. El decret preveu reactivar les ajudes si els preus internacionals del petroli i del gas tornen a augmentar de manera significativa. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol i nuvolades que aniran creixent. Aquestes poden anar acompanyades de tempestes localment intenses, sobretot a la comarca de la Selva. Temperatures màximes entre els 31 i els 34 graus.

0: graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.
2: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Només 10, només 10 dies per veure, per gaudir-lo en aquest directe. D'aquest Bruno Mars que visita Madrid els dies 10 i 11 de juliol presentant aquest romàntic I Just Might. Amb ell comencem el nostre temps.
1: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.
0: Esclar que sí, escolta'ns des d'allà on vulguis, perquè nosaltres som al teu costat les properes 24 hores carregades de música, jo. Al teu costat fins a la una.

0: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa Holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: nosaltres que ens expliquin els contes, que vulguin, sempre que ho continuïn fent així de bé després de 40 anys, que ja són anys, eh? Carlos Cifuentes, que es troba en plena forma aquesta veu tan, tan especial. Ja ràpidament identifiquem amb aquesta superbanda Celtas Cortos. 10 del matí, 20 minuts.
1: Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
4: Ràdio Marina.

0: Que bé que sonava en aquesta perfecta combinació del pop i el country. Orville Peck per una banda i Kylie Minogue per l'altra. Durant tot l'estiu va estar sonant aquest Midnight and Ride. I que bé que sonava. I parlant de country. El country rock de la frontera. Sonant fa uns minuts aquí a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: I així li cantàvem al mar, al peu del far, el 2016. Prenem la lluna amb búhos. Atenció, que anem a Sant Pol. Allà és on van enregistrar el videoclip. Aquest diumenge, sense drama. Ja canten els Catarres.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: vindran.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitb.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a D35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
5: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
4: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
6: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat

Escolta'ns a marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Fórmula 360. Amb Montse Rico.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 11.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Una investigació impulsada per l'entitat Plurals ha identificat una vintena de persones processades per la seva homosexualitat a Lloret de Mar durant el franquisme. La recerca, liderada per Lourdes Masmitjà, ha localitzat expedients vinculats a la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social i també la Llei de Vagos y Maleantes. Segons els investigadors, molts dels condemnats eren joves que havien arribat a Lloret per treballar en el sector turístic i complien penes de presó d'entre 4 i 6 mesos. Coincidint amb aquesta investigació, el Museu del Mar acull una exposició sobre la història del col·lectiu LGTBIQ+, al municipi durant els darrers 60 anys. I avui també destaquem que la Sala Mozart de Calella acull el pròxim 5 de juliol la preestrena privada del curtmetratge Memory Hit, una producció de Common Films i Aerofilms rodada al Maresme. L'acte reuneix bona part de l'equip artístic i tècnic del projecte i servirà per presentar oficialment el curt abans que iniciï el seu recorregut per festivals i mostres cinematogràfiques. La preestrena serà d'accés restringit a les persones que han participat en la producció. I en clau general destaquem que un estudi de la New Economics Foundation, encarregat per l'organització Transport and Environment, calcula que el creixement del turisme aeri podria encarir els lloguers a Espanya entre 160 i 220 euros anuals d'aquí al 2031. L'informe sosté que l'augment de l'arribada de turistes en avió incrementa la pressió sobre el mercat de l'habitatge, especialment en països amb una forta dependència del turisme, com és el cas d'Espanya. També alerta que l'impacte afectaria sobretot les llars amb menys ingressos i que aquest creixement no es tradueix necessàriament a millors salaris del sector turístic. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol i nuvolades que aniran creixent. Aquestes poden anar acompanyades de tempestes localment intenses, sobretot a la comarca de la Selva. Les temperatures màximes avui entre els 31 i els 34 graus. Demà dimecres segueix la mateixa tendència de sol al matí i pluges a la tarda. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis

0: Una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fesmes, fes-ho a mida.
2: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Radio.

0: Matí 360.
1: Les fortes tempestes aquest dilluns a la Selva van obligar a desviar fins a l'aeroport del Prat dos vols de Ryanair que tenien previst aterrar a la terminal de Vilobí d'Onyar. Els avions procedien de Brussel·les, Charleroi i de Leeds.
2: És molt fàcil dir que tots parlen molt i després no fan res. Per tant, seria bo analitzar candidats i propostes i després anar a votar. Quanta gent sempre es queixa i el dia de les votacions ni s'acosta al col·legi electoral. El futur és cosa de tots, no ho oblidem.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna per abús sexual a Trump.
4: La normativa permet que un propietari recuperi l'habitatge abans que finalitzi el contracte si el necessita per viure ell mateix o un familiar directe. Però ha de complir uns requisits molt concrets. No és una decisió discrecional, la necessitat ha de ser real.
5: Però el notari que va certificar, que la infermera era titulada...
6: O... Que la infermera era titulada i que s'estava fent allò que estaven explicant que farien, que era extreure la sang, abocar-la a la tinta vermella i a l'hora d'imprimir els còmics, el vermell dels còmics portava una miqueta de l'ADN dels Kiss. O sigui, era com un ingredient afegit, saps? Allà estava el notari per certificar que això era així.
5: Que friquis. O sigui...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
3: Encara no te n'has assabentat? Amb Inma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros. Aquest mes, si compres amb Inma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Inma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a inma.net.
4: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
5: Inma, el teu espai.
6: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
7: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 78 22 26. Truca'ns!
8: Fórmula 360 amb Montse Rico.
9: 11 del matí, 18 minuts, el sol de l'estiu, aquí a Ràdio Marina.

0: Impossible no recordar, impossible no ballar. Un dels grans himnes de la música dance. Això sonava el 2010. Va catapultar a la fama aquest DJ i productor anomenat Robert Ramírez amb aquest Sick of Love. Va contagiar la seva febre, la seva malaltia per tot Europa. Tots malalts d'aquest amor que sonava així l'estiu de 2010.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Continuem nosaltres, arribant Ginestar.

0: Car.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i a edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. I esperem.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
5: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
6: Moltes coses.
7: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
8: Aquesta setmana ens centrem amb les veus.
9: Moltes coses.
10: 20 d'abril de 90.
11: I quina cançó, no la xafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
4: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
12: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
11: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tremí.
14: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Oh, però per què para ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Quatre quisos. Un quis, segon quis, tercer quis. I cauen quatre quisos.
0: Sempre al teu costat.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir. Encara no has passat l'ITB?
7: I mira que ho té fàcil. En menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
6: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
7: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
8: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
6: Fes la inspecció controlautoitb.
7: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
9: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
10: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem? Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: sé si has vist alguna de les seves actuacions, però realment aquesta dona té un directe molt i molt potent. I tindràs l'oportunitat de veure-la, però serà el 2027, amb el seu Un Ravaleta Tour, que presentarà cançons com aquest, Drop Dead. Parlem d'Olivia Rodrigo.
1: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio
0: Marina. Aquí al teu costat, adeu només per les 12. Que bé sonava això, eh? Backstreet Boys.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: L'Ajuntament de Tossa de Mar ha ampliat les mesures de seguretat a la muralla medieval després de detectar que la Torre de Ses Hores presenta un deteriorament més greu del previst i un possible risc de col·lapse. La situació ha obligat a ampliar el perímetre de seguretat i a mantenir tancades les terrasses de dos establiments de restauració situats al voltant de la torre, segons informa Diari de Girona. Paral·lelament, l'Ajuntament ha aprovat una ordenança que limita a 25 persones els grups que visiten la muralla per reduir la pressió sobre el recinte. I l'Ajuntament de Malgrat de Mar busca voluntaris per participar per tercer any consecutiu en l'Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes. Les persones participants s'encarregaran d'observar i identificar les espècies que habiten al Parc Francesc Macià per explicar el funcionament del projecte. Avui dimarts s'ha convocat una reunió informativa al Molí de la Sala a les 8 del vespre. Les observacions es faran cada dimarts al matí. L'any 2024 es van identificar més de 500 papallones de diferents espècies al parc. I en clau general, destaquem que la Unió Europea obligarà els fabricants de cotxes a incorporar més plàstic reciclat als vehicles de nova fabricació. La reforma, que ja ha rebut el vistiplau definitiu dels estats membres, fixa que en un termini de 10 anys, almenys el 25% del plàstic utilitzat haurà de ser reciclat. La normativa estableix un primer objectiu del 15% en els primers 6 anys. Un cop es publica el Diari Oficial de la Unió Europea, els estats membres disposaran de 2 anys per adaptar-la a la seva legislació. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres seguirà el sol al matí, les nuvolades i possibles tempestes a la tarda. Les temperatures màximes baixen una mica i se situen entre els 29 i els 32 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.
5: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Matí 360.
1: Les fortes tempestes d'aquest dilluns a la Selva van obligar a desviar fins a l'aeroport del Prat dos vols de Ryanair que tenien previst aterrar a la terminal de Vilobí d'Onyar. Els avions procedien de Brussel·les, Charleroi i de Leeds.
2: És molt fàcil dir que tots parlen molt i després no fan res. Per tant, seria bo analitzar candidats i propostes i després anar a votar. Quanta gent sempre es queixa i el dia de les votacions ni s'acosta al col·legi electoral. El futur és cosa de tots, no ho oblidem.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna per abús sexual a Trump.
4: La normativa permet que un propietari recuperi l'habitatge abans que finalitzi el contracte si el necessita per viure ell mateix o un familiar directe. Però ha de complir uns requisits molt concrets. No és una decisió discrecional, la necessitat ha de ser real.
5: Però el notari que va certificar, que la infermera era titulada...
6: O... Que la infermera era titulada i que s'estava fent allò que estaven explicant que farien, que era extreure la sang, abocar-la a la tinta vermella i a l'hora d'imprimir els còmics, el vermell dels còmics portava una miqueta de l'ADN dels quís. O sigui, era com un ingredient afegit, saps? Allà està el notari per certificar que això era així.
5: Que friquis.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
5: Després de la nostra primera onada de calor, hem decidit que aquesta setmana parlarem de l'estiu. Tres eren els temes que proposàvem, per una banda, l'històric Summer de Calvin Harris, que en aquesta ocasió ha quedat en segona posició amb un 26% dels vostres vots. Funny Little Fears és el títol del primer àlbum en solitari de Damiano David. L'ex-líder de Maneskin cantava una cançó i parlava del proper estiu de Next Summer, una balada que aquesta setmana s'ha endut només un 13% dels vostres vots. Però és que lidiar amb un dels millors àlbums del pop rock espanyol és molt i molt complicat. Parlem d'un àlbum del 2005, Pájaros en la Cabeza. Allà Eva Amaral va cantar com ningú i va parlar de la nostàlgia, dels amors perduts i dels estius que s'acaben. Una cançó rodona amb una història trista. Més d'una vegada hem sentit dir a Eva Amaral que Días de Verano és una de les cançons més boniques que han fet. Nosaltres estem d'acord. I pel que sembla, vosaltres també. 61% dels vostres vots han decidit que Días de Verano d'Amaral sigui la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Dies de verano, un dels millors temes a Tamaral amb el 61% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina, és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el concert que el pròxim 4 de juliol, dissabte, hi ha al Santuari del Vilà a partir de 8:45 del vespre amb Agnès Alguero i Albert Ulloa. A Lloret de Mar, demà dimecres 1 de juliol, cinema a la fresca a les 10 de la nit amb Saben Aquel, de David Trueba. A Tossa de Mar se segueix celebrant la Festa Major d'Estiu Sant Pere fins aquesta setmana, 2 de juliol. A Calella, aquest divendres dia 3, segueix el NEC amb concert de Pastora i el dissabte dia 4, Ava, The New Experience. A Pineda destaquem que ja ha començat la segona edició de l'Estiuejat, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost amb un total de 31 espectacles de diferents disciplines. A Tordera comencen les nits d'estiu al Casal de Joves avui, dimarts, dia 30, monòleg d'Albert Boira, a les 8 del vespre. I aquesta setmana, dia 2 de juliol, comença també l'altre clavé a la plaça Miquel Martí i Pol a les 10 de la nit. Ja acabem a Santa Coloma de Farners amb els dimecres a la fresca, que comencen també a la plaça Farners demà, dia 1 de juliol, a partir de 10:45 de la nit amb grup Corrates.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Morella Òptica t'ha ofert aquest espai. Morella Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Morella Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Al teu costat amb un clàssic fantàstic que sonava fa uns moments. I un altre que arriba de la mà d'una inolvidable Julieta Venegas. No, nosaltres encara no marxem. 20 minutets, 22, va, per ser més justos, i la una.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 902-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Diu de la Teresa, o de la Teresa. Aquest va ser un dels temes, un himne feminista i dels drets civils que des dels 67 són amb veu d'Aretha Franklin, que com ningú va saber que t'ha de respect. Nosaltres tornem demà, deixem en bones mans les de Morat. Que no arriba sol, arriba al costat d'Álvaro Soler.
1: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.
0: Dèiem que amb ell estava Álvaro Soler i que amb ells arribàvem a la una.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un home de 46 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest dilluns al matí en una sortida de via a la C63 a Brunyola, a la comarca de la Selva, per causes que encara s'investiguen. El turisme que conduïa ha sortit de la carretera. La víctima era l'únic ocupant del vehicle. Els serveis d'emergència i han mobilitzat efectius als Mossos d'Esquadra, els bombers i també el SEM. L'accident ha provocat retencions d'un quilòmetre en tots dos sentits de la marxa. Amb aquesta víctima ja són 66 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Hostalric rebrà 400.000 euros de la Generalitat per substituir la gespa del camp de futbol, mentre que Blanes tindrà garantida la reforma integral de l'estació d'autobusos en els pròxims pressupostos, tot i que aquest 2026 encara no hi hagi una partida assignada. Aquestes actuacions formen part de les inversions nominatives incorporades als pressupostos de la Generalitat arran de l'acord entre el PSC, els Comuns i Esquerra. En total, els comptes destinen 12,6 milions d'euros a una trentena de municipis gironins per finançar projectes concrets. I en clau general destaquem que el govern espanyol reduirà de manera progressiva les ajudes als carburants. El Consell de Ministres ha aprovat un decret que manté la majoria de mesures fiscals adoptades per la crisi de l'Orient Mitjà, però que preveu retirar gradualment la bonificació dels combustibles. L'ajuda serà de 15 cèntims per litre al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre abans de desaparèixer al mes d'octubre. Al mateix temps es recuperarà el tipus general del 21% IVA. El decret preveu reactivar les ajudes si els preus internacionals del petroli i del gas tornen a augmentar de manera significativa. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol i nuvolades que aniran creixent. Aquestes poden anar acompanyades de tempestes localment intenses, sobretot a la comarca de la Selva, temperatures màximes entre els 31 i els 34 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Les fortes tempestes d'aquest dilluns a la Selva van obligar a desviar fins a l'aeroport del Prat dos vols de Ryanair que tenien previst aterrar a la terminal de Vilobí d'Onyar. Els avions procedien de Brussel·les, Charleroi i de Leeds.
2: És molt fàcil dir que tots parlen molt i després no fan res. Per tant, seria bo analitzar candidats i propostes i després anar a votar. Quanta gent sempre es queixa i el dia de les votacions ni s'acosta al col·legi electoral. El futur és cosa de tots, no ho oblidem.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna per abús sexual a Trump.
4: La normativa permet que un propietari recuperi l'habitatge abans que finalitzi el contracte si el necessita per viure ell mateix o un familiar directe. Però ha de complir uns requisits molt concrets. No és una decisió discrecional, la necessitat ha de ser real.
5: Però el notari que va certificar, que la infermera era titulada...
6: O... Que la infermera era titulada i que s'estava fent allò que estaven explicant que farien, que era extreure la sang, abocar-la a la tinta vermella i a l'hora d'imprimir els còmics, el vermell dels còmics portava una miqueta de l'ADN dels Kiss. O sigui, era com un ingredient afegit, saps? Allà estava el notari per certificar que això era així.
5: Que friquis.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41919 de Blanes.
5: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Et busco i t'evito.
5: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: I've got.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
2: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Una investigació impulsada per l'entitat Plurals ha identificat una vintena de persones processades per la seva homosexualitat a Lloret de Mar durant el franquisme. La recerca, liderada per Lourdes Masmitjà, ha localitzat expedients vinculats a la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social i també la Llei de Vagos y Maleantes. Segons els investigadors, molts dels condemnats eren joves que havien arribat a Lloret per treballar en el sector turístic i complien penes de presó d'entre 4 i 6 mesos. Coincidint amb aquesta investigació, el Museu del Mar acull una exposició sobre la història del col·lectiu LGTBIQ+, al municipi durant els darrers 60 anys. I avui també destaquem que la Sala Mozart de Calella acull el pròxim 5 de juliol la preestrena privada del curtmetratge Memory Hit, una producció de Common Films i Aerofilms rodada al Maresme. L'acte reuneix bona part de l'equip artístic i tècnic del projecte i servirà per presentar oficialment el curt abans que iniciï el seu recorregut per festivals i mostres cinematogràfiques. La preestrena serà d'accés restringit a les persones que han participat en la producció. I en clau general destaquem que un estudi de la New Economics Foundation encarregat per l'organització Transport and Environment calcula que el creixement del turisme aeri podria encarir els lloguers a Espanya entre 160 i 220 euros anuals d'aquí al 2031. L'informe sosté que l'augment de l'arribada de turistes en avió incrementa la pressió sobre el mercat de l'habitatge, especialment en països amb una forta dependència del turisme, com és el cas d'Espanya. També alerta que l'impacte afectaria sobretot les llars amb menys ingressos i que aquest creixement no es tradueix necessàriament a millors salaris al sector turístic. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol i nuvolades que aniran creixent, aquestes poden anar acompanyades de tempestes localment intenses, sobretot a la comarca de la Selva. Les temperatures màximes avui entre els 31 i els 34 graus. Demà dimecres segueix la mateixa tendència de sol al matí i pluges a la tarda. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Encara no te n'has assabentat? Amb Inma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros. Aquest mes, si compres amb Inma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Inma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a inma.net.
3: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'O Cine.
4: Inma, el teu espai.
5: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vital Dent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vital Dent Blanes.
5: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció controlautoitb.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres. Et busco
7: i t'habito. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
8: Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: L'Ajuntament de Tossa de Mar ha ampliat les mesures de seguretat a la muralla medieval després de detectar que la Torre de Ses Hores presenta un deteriorament més greu del previst i un possible risc de col·lapse. La situació ha obligat a ampliar el perímetre de seguretat i a mantenir tancades les terrasses de dos establiments de restauració situats al voltant de la torre, segons informa Diari de Girona. Paral·lelament, l'Ajuntament ha aprovat una ordenança que limita a 25 persones els grups que visiten la muralla per reduir la pressió sobre el recinte. I l'Ajuntament de Malgrat de Mar busca voluntaris per participar per tercer any consecutiu en l'Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes. Les persones participants s'encarregaran d'observar i identificar les espècies que habiten al Parc Francesc Macià per explicar el funcionament del projecte. Avui dimarts s'ha convocat una reunió informativa al Molí de la Sala a les 8 del vespre. Les observacions es faran cada dimarts al matí. L'any 2024 es van identificar més de 500 papallones de diferents espècies al parc. I en clau general, destaquem que la Unió Europea obligarà els fabricants de cotxes a incorporar més plàstic reciclat als vehicles de nova fabricació. La reforma, que ja ha rebut el vistiplau definitiu dels Estats membres, fixa que en un termini de 10 anys, almenys el 25% del plàstic utilitzat haurà de ser reciclat. La normativa estableix un primer objectiu del 15% en els primers 6 anys. Un cop es publica el Diari Oficial de la Unió Europea, els Estats membres disposaran de 2 anys per adaptar-la a la seva legislació. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres seguirà el sol al matí i les nuvolades i possibles tempestes a la tarda. Les temperatures màximes baixen una mica i se situen entre els 29 i els 32 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fesmés, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Les fortes tempestes d'aquest dilluns a la Selva van obligar a desviar fins a l'aeroport del Prat dos vols de Ryanair que tenien previst aterrar a la terminal de Vilobí d'Onyar. Els avions procedien de Brussel·les, Charleroi i de Leeds.
2: És molt fàcil dir que tots parlen molt i després no fan res. Per tant, seria bo analitzar candidats i propostes i després anar a votar. Quanta gent sempre es queixa i el dia de les votacions ni s'acosta al col·legi electoral. El futur és cosa de tots, no ho oblidem.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna per abús sexual a Trump.
4: La normativa permet que un propietari recuperi l'habitatge abans que finalitzi el contracte si el necessita per viure ell mateix o un familiar directe. Però ha de complir uns requisits molt concrets. No és una decisió discrecional, la necessitat ha de ser real.
5: Però el notari que va certificar, que la infermera era titulada...
6: Que la infermera era titulada i que s'estava fent allò que estaven explicant que farien, que era extreure la sang, abocar-la a la tinta vermella i a l'hora d'imprimir els còmics, el vermell dels còmics portava una miqueta de l'ADN dels Kiss. O sigui, era com un ingredient afegit, saps? Allà està el notari per certificar que això era així.
5: Que friquis.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Encara no te n'has assabentat? A Minma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé, 1.000 euros. Aquest mes, si compres a Minma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Minma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a minma.net.
2: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'O Cine.
3: Minma.
0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
5: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
4: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
5: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
6: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
4: Fes la inspecció controlautoitv.
5: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A TES Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. TES Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4. Sempre al

0: de víctimes. Ja són 66 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Hostalric rebrà 400.000 euros de la Generalitat per substituir la gespa del camp de futbol, mentre que Blanes tindrà garantida la reforma integral de l'estació d'autobusos en els pròxims pressupostos, tot i que aquest 2026 encara no hi hagi una partida assignada. Aquestes actuacions formen part de les inversions nominatives incorporades als pressupostos de la Generalitat arran de l'acord entre el PSC, els Comuns i Esquerra. En total, els comptes destinen 12,6 milions d'euros a una trentena de municipis gironins per finançar projectes concrets. I en clau general, destaquem que el govern espanyol reduirà de manera progressiva les ajudes als carburants. El Consell de Ministres ha aprovat un decret que manté la majoria de mesures fiscals adoptades per la crisi de l'Orient Mitjà, però que preveu retirar gradualment la bonificació dels combustibles. L'ajuda serà de 15 cèntims per litre al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer al mes d'octubre. Al mateix temps, es recuperarà el tipus general del 21% IVA. El decret preveu reactivar les ajudes si els preus internacionals del petroli i del gas tornen a augmentar de manera significativa. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol i nuvolades que aniran creixent. Aquestes poden anar acompanyades de tempestes localment intenses, sobretot a la comarca de la Selva, temperatures màximes entre els 31 i els 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina, és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
2: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
2: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs DU35 per 400 euros, amb 2 coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
8: Ràdio Marina.
9: Al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Una investigació impulsada per l'entitat Plurals ha identificat una vintena de persones processades per la seva homosexualitat a Lloret de Mar durant el franquisme. La recerca, liderada per Lourdes Masmitjà, ha localitzat expedients vinculats a la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social i també la Llei de Vagos y Maleantes. Segons els investigadors, molts dels condemnats eren joves que havien arribat a Lloret per treballar en el sector turístic i complien penes de presó d'entre 4 i 6 mesos.

0: L'estudi de la New Economics Foundation, encarregat per l'organització Transport and Environment, calcula que el creixement del turisme aeri podria encarir els lloguers a Espanya entre 160 i 220 euros anuals d'aquí al 2031. L'informe sosté que l'augment de l'arribada de turistes en avió incrementa la pressió sobre el mercat de l'habitatge, especialment en països amb una forta dependència del turisme, com és el cas d'Espanya. També alerta que l'impacte afectaria sobretot les llars amb menys ingressos i que aquest creixement no es tradueix necessàriament a millor salari al sector turístic. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol i nuvolades que aniran creixent. Aquestes poden anar acompanyades de tempestes localment intenses, sobretot a la comarca de la Selva. Les temperatures màximes avui entre els 31 i els 34 graus. Demà dimecres segueix la mateixa tendència de sol al matí i pluges a la tarda. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Les fortes tempestes d'aquest dilluns a la Selva van obligar a desviar fins a l'aeroport del Prat dos vols de Ryanair que tenien previst aterrar a la terminal de Vilobí d'Onyar. Els avions procedien de Brussel·les, Charleroi i de Leeds.
2: És molt fàcil dir que tots parlen molt i després no fan res. Per tant, seria bo analitzar candidats i propostes i després anar a votar. Quanta gent sempre es queixa i el dia de les votacions ni s'acosta al col·legi electoral. El futur és cosa de tots, no ho oblidem.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna per abús sexual a Trump.
4: La normativa permet que un propietari recuperi l'habitatge abans de que finalitzi el contracte si el necessita per viure ell mateix o un familiar directe. Però ha de complir uns requisits molt concrets. No és una decisió discrecional, la necessitat ha de ser real.
5: Però el notari que va certificar, que la infermera era titulada...
6: O... Que la infermera era titulada i que s'estava fent allò que estaven explicant que farien, que era extreure la sang, abocar-la a la tinta vermella i a l'hora d'imprimir els còmics, el vermell dels còmics portava una miqueta de l'ADN dels Kiss. O sigui, era com un ingredient afegit, saps? Allà està el notari per certificar que això era així.
5: Que friquis. O sigui...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total en la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, apicolejat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
5: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
4: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
5: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
6: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
4: Fes la inspecció, controlautoitb.
5: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el concert que el pròxim 4 de juliol, dissabte, hi ha al Santuari del Vilar, a partir de 8:45 del vespre amb Agnès Alguero i Albert Ulloa. A Lloret de Mar, demà dimecres 1 de juliol, cinema a la fresca, a les 10 de la nit amb Saben Aquel, de David Trueba. A Tossa de Mar se segueix celebrant la Festa Major d'Estiu Sant Pere fins aquesta setmana, 2 de juliol. A Calella, aquest divendres dia 3, segueix el NEC amb concert de Pastora i el dissabte dia 4, Ava, The New Experience. A Pineda destaquem que ja ha començat la segona edició de l'Estiuejat, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost amb un total de 31 espectacles de diferents disciplines. A Tordera comencen les nits d'estiu al Casal de Joves avui, dimarts, dia 30, monòleg d'Albert Boira, a les 8 del vespre. I aquesta setmana, dia 2 de juliol, comença també l'altre clavé a la plaça Miquel Martí i Pol a les 10 de la nit. I acabem a Santa Coloma de Farners amb els dimecres a la fresca, que comencen també a la plaça Farners demà, dia 1 de juliol, a partir de 10:45 de la nit amb grup Corrates.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Adéu.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Ràdio Marina.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Ajuntament de Tossa de Mar ha ampliat les mesures de seguretat a la muralla medieval després de detectar que la Torre de Ses Hores presenta un deteriorament més greu del previst i un possible risc de col·lapse. La situació ha obligat a ampliar el perímetre de seguretat i a mantenir tancades les terrasses de dos establiments de restauració situats al voltant de la torre, segons informa Diari de Girona. Paral·lelament, l'Ajuntament ha aprovat una ordenança que limita a 25 persones els grups que visiten la muralla per reduir la pressió sobre el recinte. I l'Ajuntament de Malgrat de Mar busca voluntaris per participar per tercer any consecutiu en l'Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes. Les persones participants s'encarregaran d'observar i identificar les espècies que habiten al Parc Francesc Macià. Per explicar el funcionament del projecte, avui dimarts s'ha convocat una reunió informativa al Molí de la Sala a les 8 del vespre. Les observacions es faran cada dimarts al matí. L'any 2024 es van identificar més de 500 papallones de diferents espècies al parc. I en clau general destaquem que la Unió Europea obligarà els fabricants de cotxes a incorporar més

0: a 360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Les fortes tempestes d'aquest dilluns a la Selva van obligar a desviar fins a l'aeroport del Prat dos vols de Ryanair que tenien previst aterrar a la terminal de Vilobí d'Onyar. Els avions procedien de Brussel·les, Charleroi i de Leeds.
2: És molt fàcil dir que tots parlen molt i després no fan res. Per tant, seria bo analitzar candidats i propostes i després anar a votar. Quanta gent sempre es queixa i el dia de les votacions ni s'acosta al col·legi electoral. El futur és cosa de tots, no ho oblidem.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna per abús sexual a Trump.
4: La normativa permet que un propietari recuperi l'habitatge abans que finalitzi el contracte si el necessita per viure ell mateix o un familiar directe. Però ha de complir uns requisits molt concrets. No és una decisió discrecional, la necessitat ha de ser real.
5: Però el notari que va certificar, que l'infermera era titulada...
6: O... Que l'infermera era titulada i que s'estava fent allò que estaven explicant que farien, que era extreure la sang, abocar-la a la tinta vermella i a l'hora d'imprimir els còmics, el vermell dels còmics portava una miqueta de l'ADN dels quís. O sigui, era com un ingredient afegit, saps? Allà estava el notari per certificar que això era així.
5: Que friquis.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre.

0: Autoficar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Autoficar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Encara no te n'has assabentat? A Minma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros. Aquest mes, si compres a Minma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Minma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a minma.net.
5: Visita'ns al carrer Sesfal que sense número de Blanes, darrere de Ocine.
6: Mima el teu espai.
7: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
8: I miro que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
7: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
8: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
9: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
7: Fes la inspecció controlautoitv.
8: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
10: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
11: Després de la nostra primera onada de calor, hem decidit que aquesta setmana parlarem de l'estiu. Tres eren els temes que proposàvem, per una banda, l'històric Summer de Calvin Harris, que en aquesta ocasió ha quedat en segona posició amb un 26% dels vostres vots. Funny Little Fears és el títol del primer àlbum en solitari de Damiano David. L'ex-líder de Maneskin cantava una cançó i parlava del proper estiu de Next Summer, una balada que aquesta setmana s'ha endut només un 13% dels vostres vots. Però és que lidiar amb un dels millors àlbums del pop rock espanyol és molt i molt complicat. Parlem d'un àlbum del 2005, Pájaros en la Cabeza. Allà Eva Amaral va cantar com ningú i va parlar de la nostàlgia, dels amors perduts i dels estius que s'acaben. Una cançó rodona amb una història trista. Més d'una vegada hem sentit dir a Eva Amaral que Días de Verano és una de les cançons més boniques que han fet. Nosaltres estem d'acord. I pel que sembla, vosaltres també. 61% dels vostres vots han decidit que Días de Verano d'Amaral sigui la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Dies de verano, un dels millors temes a Tamaral amb el 61% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
3: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Dale, Pepu.

0: esperar.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
3: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un home de 46 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest dilluns al matí en una sortida de via a la C63 a Brunyola, a la comarca de la Selva, per causes que encara s'investiguen. El turisme que conduïa ha sortit de la carretera. La víctima era l'únic ocupant del vehicle. Els serveis d'emergència hi han mobilitzat efectius dels Mossos d'Esquadra, els bombers i també el SEM. L'accident ha provocat retencions d'un quilòmetre en tots dos sentits de la marxa. Amb aquesta víctima ja són 66 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Hostalric rebrà 400.000 euros de la Generalitat per substituir la gespa del camp de futbol, mentre que Blanes tindrà garantida la reforma integral de l'estació d'autobusos en els pròxims pressupostos, tot i que aquest 2026 encara no hi hagi una partida assignada. Aquestes actuacions formen part de les inversions nominatives incorporades als pressupostos de la Generalitat arran de l'acord entre el PSC, els Comuns i Esquerra. En total, els comptes destinen 12,6 milions d'euros a una trentena de municipis gironins per finançar projectes concrets. I en clau general, destaquem que el govern espanyol reduirà de manera progressiva les ajudes als carburants. El Consell de Ministres ha aprovat un decret que manté la majoria de mesures fiscals adoptades per la crisi de l'Orient Mitjà, però que preveu retirar gradualment la bonificació dels combustibles. L'ajuda serà de 15 cèntims per litre al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer al mes d'octubre. Al mateix temps, es recuperarà el tipus general del 21% IVA. El decret preveu reactivar les ajudes si els preus internacionals del petroli i del gas tornen a augmentar de manera significativa. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol i nuvolades que aniran creixent. Aquestes

0: Matí 360.
1: Les fortes tempestes d'aquest dilluns a la Selva van obligar a desviar fins a l'aeroport del Prat dos vols de Ryanair que tenien previst aterrar a la terminal de Vilobí d'Onyar. Els avions procedien de Brussel·les, Charleroi i de Leeds.
2: És molt fàcil dir que tots parlen molt i després no fan res. Per tant, seria bo analitzar candidats i propostes i després anar a votar. Quanta gent sempre es queixa i el dia de les votacions ni s'acosta al col·legi electoral. El futur és cosa de tots, no ho oblidem.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna per abús sexual a Trump.
4: La normativa permet que un propietari recuperi l'habitatge abans de que finalitzi el contracte si el necessita per viure ell mateix o un familiar directe. Però ha de complir uns requisits molt concrets. No és una decisió discrecional, la necessitat ha de ser real.
5: Però el notari que va certificar, que la infermera era titulada...
6: O... Que la infermera era titulada i que s'estava fent allò que estaven explicant que farien, que era extreure la sang, abocar-la a la tinta vermella i a l'hora d'imprimir els còmics, el vermell dels còmics portava una miqueta de l'ADN dels Kiss. O sigui, era com un ingredient afegit, saps? Allà estava el notari per certificar que això era així.
5: Que friquis.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
2: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Esteu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Encara no te n'has assabentat? Amb Inma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros! Aquest mes, si compres amb Inma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Inma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a inma.net.
4: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
5: Inma, el teu espai.
6: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
7: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
6: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
7: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
8: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
6: Fes la inspecció a controlautoitb.
7: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
9: Et busco i t'evito.
4: Quilòmetre zero, artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: Va, vinga, selfie.
3: Arnau, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
5: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Ràdio Marítim.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Una investigació impulsada per l'entitat Plurals ha identificat una vintena de persones processades per la seva homosexualitat a Lloret de Mar durant el franquisme. La recerca, liderada per Lourdes Masmitjà, ha localitzat expedients vinculats a la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social i també la Llei de Vagos y Maleantes. Segons els investigadors, molts dels condemnats eren joves que havien arribat a Lloret per treballar en el sector turístic i complien penes de presó d'entre 4 i 6 mesos. Coincidint amb aquesta investigació, el Museu del Mar acull una exposició sobre la història del col·lectiu LGTBIQ+ al municipi durant els darrers 60 anys. I avui també destaquem que la Sala Mozart de Calella acull el pròxim 5 de juliol la preestrena privada del curtmetratge Memory Hit, una producció de Common Films i Aerofilms rodada al Maresme. L'acte reuneix bona part de l'equip artístic i tècnic del projecte i servirà per presentar oficialment el curt abans que iniciï el seu recorregut per festivals i mostres cinematogràfiques. La preestrena serà d'accés restringit a les persones que han participat en la producció. I en clau general destaquem que un estudi de la New Economics Foundation encarregat per l'organització Transport and Environment calcula que el creixement del turisme aeri podria encarir els lloguers a Espanya entre 160 i 220 euros anuals d'aquí al 2031. L'informe sosté que l'augment de l'arribada de turistes en avió incrementa la pressió sobre el mercat de l'habitatge, especialment en països amb una forta dependència del turisme, com és el cas d'Espanya. També alerta que l'impacte afectaria sobretot les llars amb menys ingressos i que aquest creixement no es tradueix necessàriament a millors salaris al sector turístic. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol i nuvolades que aniran creixent, aquestes poden anar acompanyades de tempestes localment intenses, sobretot a la comarca de la Selva. Les temperatures màximes avui entre els 31 i els 34 graus. Demà dimecres segueix la mateixa tendència de sol al matí i pluges a la tarda. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja...

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir: encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitb.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
5: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
3: Moltes coses.
6: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
7: Aquesta setmana encendrem amb les veus
3: moltes coses. 20 d'abril.
0: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
4: Perquè per mi a ser clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
8: No, 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do també. Sí.
9: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i en cap cas per treure'ls de pobres.
0: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tardí.
10: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
11: Ah, però per què para ara?
12: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
0: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
0: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
0: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: L'Ajuntament de Tossa de Mar ha ampliat les mesures de seguretat a la muralla medieval després de detectar que la Torre de Ses Hores presenta un deteriorament més greu del previst i un possible risc de col·lapse. La situació ha obligat a ampliar el perímetre de seguretat i a mantenir tancades les terrasses de dos establiments de restauració situats al voltant de la torre, segons informa Diari de Girona. Paral·lelament, l'Ajuntament ha aprovat una ordenança que limita a 25 persones els grups que visiten la muralla per reduir la pressió sobre el recinte. I l'Ajuntament de Malgrat de Mar busca voluntaris per participar per tercer any consecutiu en l'Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes. Les persones participants s'encarregaran d'observar i identificar les espècies que habiten al Parc Francesc Macià. Per explicar el funcionament del projecte, avui dimarts s'ha convocat una reunió informativa al Molí de la Sala a les 8 del vespre. Les observacions es faran cada dimarts al matí. L'any 2024 es van identificar més de 500 papallones de diferents espècies al parc. I en clau general, destaquem que la Unió Europea obligarà els fabricants de cotxes a incorporar més plàstic reciclat als vehicles de nova fabricació. La reforma, que ja ha rebut el vistiplau definitiu dels estats membres, fixa que en un termini de 10 anys, almenys el 25% del plàstic utilitzat haurà de ser reciclat. La normativa estableix un primer objectiu del 15% en els primers 6 anys. Un cop es publica el Diari Oficial de la Unió Europea, els estats membres disposaran de 2 anys per adaptar-la a la seva legislació. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres seguirà el sol al matí, les nuvolades i possibles tempestes a la tarda. Les temperatures màximes baixen una mica i se situen entre els 29 i els 32 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Com va? Com esteu? Són les 9 i 5 minutets. Com que te'n vas, el meu pis es queixa perquè troba faltar. I engeguem el quilòmetre zero d'estiu de Ràdio Marina, el vostre refugi musical d'estiu, en aquest 30 de juny, acabant ja el mes de juny i entrant de ple a l'estiu. Sí, sí, fa una calor que flipes. A la Costa Brava, al Maresme, ja estan a vessar de turistes. I nosaltres us proposem música super refrescant al quilòmetre zero d'estiu, com aquesta. Un viatge en el temps fins al 1990. Amb els Whiskins, cada cop que te'n vas. Ràdio Marina. I seguim amb Blaumut. I aquesta preciosa cançó que es titula Pa amb oli i sal. Benvinguts, benvingudes al quilòmetre zero d'estiu.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

surt per la boca. Fes un crit i busca'm venda. Aquesta veu tan característica de Dani Flaco. El quilòmetre zero d'estiu. Compte si esteu sopant, perquè aquest és un d'aquells temes que toquen fort. Cançó d'autor directe des de Bellvitge. Veritats sense filtres i un ritme que t'atrapa. Que et doni cap esperança. Ens posa el cor per la boca, el Dani Flaco. Fes un crit i busca'm venda. Per cert, salutacions a qui et fa acostat en aquesta horeta del quilòmetre zero de Ràdio Marina fins les 10 de la nit. El meu nom és Marta Fuera. I seguim. Ara li toca el torn al Manu Guix amb el Com dues gotes d'aigua.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: I anem amb el rock català que potser has escoltat a la teva joventut, o potser a la dels teus germans o els teus pares. Lax en Busto, Júlia.

Hem pujat al vaixell d'un dels reis del pop de casa nostra. El quilòmetre zero ens ha agafat el rotllo mariner, ja veus. Ens hem posat les ulleres de bussejar amb aquest Monsieur Cousteau. Un gran homenatge a Jacques Cousteau dels Amics de les Arts.

0: Música 100% refrescant.
1: Ara em crida des del menjador.
0: El quilòmetre zero d'estiu.
2: Et busco i t'habito.
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
0: Cedim el torn als Teràpia de Xoc. Sense tu.

Duets amb aquest Sense tu. I és que no ens pot faltar la música, perquè si no ens quedem literalment sense tu. Un himne total que ens arribava des de la Garrotxa. I seguim accelerant el ritme ara amb els Pets. Diuen que no t'escolten. Sí, sí, que estàs al quilòmetre zero de Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: De 2:15 de la nit. Seguim el quilòmetre zero d'estiu, refrescant aquesta nit que tot just comença. Veiem com es van fonent les llums. I ho refresquem tot plegat, en aquest cas, amb els Doctor Prats, que, atenció, perquè estaran el dia 4, aquest dissabte vinent, el Canet Rock, el mític Canet Rock. No, senyor, les nits no moren mai, Doctor Prats.
1: Sempre al teu costat.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina.
0: Un gir de guió ara. Suavitzem molt més l'ambient amb aquest clàssic, el far del sud, del Sopa de Cabra.

0: El David Carabent dels Mishima ens llegeix la ment, perquè si el cap de setmana passat vau sortir de festa tranquis i se us en va anar una miqueta de les mans, cap drama. Ells, mira, em van fer un temàs que és poesia pura per curar les penes. L'última ressaca, així es titula aquest temàs. Que, per cert, els Mishima, un ocellet m'ha dit que s'han tancat a l'estudi preparant els concerts de tardor després de passar per tots els grans festivals de primavera. Nosaltres també els hem volgut convidar al Quilòmetre Zero. Et busco
1: i t'habito. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Si tu ja no m'estimes, vine i digue-m'ho a la cara. Si tot eren mentides, doncs per què ha de durar? De tot el que em vas prometre, ara només queden paraules que marxen.

0: cada dura.
1: Ens hem posat en moda urbà amb l'Edu Esteve i un d'aquells temes que s'enganxen més que la sorra a la pell després d'un bany a la nit.
0: Si tu ja no m'estimes, vine i digue-m'ho a la cara.
1: Si diu que t'estima, però és que a sobre et pregunta...
0: Què em vas prometre?
1: M'estimes?
0: Queden paraules que marxen tal i com un dia van arribar.
1: I després de l'Edu Esteve, convidem el quilòmetre zero a la Rigoberta Bandini.

Nosaltres tampoc sabem per què sempre passa. Atenció a la Renfe del Maresme, perquè avui anava amb el típic retard de cada dimarts de juny. Si ha agafat el tren a Pineda pensant que avui arribo d'hora a sopar, doncs res, a resar i aviam què passa, com diu la Rigoberta Mandini. Segueix sent la reina per fer les cançons que et fan ballar mentre penses en les crisis de la teva vida.

0: grup festivaler per excel·lència. Per si fa hores que no saps res de la teva companya o company i estàs mirant el mòbil cada dos minuts, posa-li això a tota pastilla. T'he trobat a faltar. Els buhos que tenen l'agenda planíssima aquest estiu a les festes majors.
1: Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe. Sempre al teu costat.

0: se'ns en va ja el temps. Arribem als últims minuts d'aquest quilòmetre zero d'estiu i el d'avui dimarts, 30 de juny. Sonant La Puerta de los Sueños entre nosaltres. Bé, doncs ja arriba l'hora d'acomiadar-me, de dir-te adéu-siau i fins demà a les 9, ja saps, de dilluns a diumenge, el quilòmetre zero d'estiu, de 9 a 10 de la nit. Tens una cita cada dia a Ràdio Marina. Una abraçada ben forta de qui t'ha fet costat aquesta horeta. El meu nom és Marta Fuera Pons. Ens veiem demà mateix a les 9. I per acomiadar el quilòmetre zero d'estiu, una de Figa Flowers, a la fresca.
1: T'espero, la vida i l'esperança.
0: Genial, aquesta cançó.
1: Si puc tornar ja cap a casa.
0: La podràs escoltar ben aviat, ni més ni menys que el Canet Rock.
1: Tot aquest espectacle.
0: Apa-li, fins demà, que vagi bé. Garrigui.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Sempre al teu costat.
3: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: talk about.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

El tinc roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.